0: Canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
1: Cadena Ser. 100 años de radio.

0: Festes de la Joventut de Santa Magdalena. Dissabte 11 de juliol, prepara't per a viure una intensa jornada amb activitats per a totes i tots. Masterclass de Zumba, actuació de les danses i dolçainers amb la rondalla La Sotà de Benicarló, sopar de pa i porta i, per suposat, ball amb l'orquestra Contrabanda. I si tens ganes de més, DJ en finalitzar la verbena. T'esperem a Santa Magdalena. Organitza l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Queixalet i col·labora la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Santa Magdalena.
1: Hotel y Spa Castillo de Peñíscola. 80 palcos desde donde presenciar un espectáculo insuperable. El mar Mediterráneo y el Castillo Papaluna. Sabor, con el restaurante con terraza e interior. Relax y bienestar con el spa y el ático perfecto para el tardeo. Hotel y Spa Castillo de Peñíscola, 964-480914. Es tu momento, regálatelo. Avenida Papaluna 4, Peñíscola.

0: Les Zones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
1: Bon dia, oients, amics i amigues de Les Zones, l'espai literari de Ser Maestrat. Avui amb un convidat d'excepció, amb Joan Benesí, un escriptor valencià, d'Alacant, bueno, concretament de Beneixama, no?
2: D'Alacant està bé.
1: Sí. D'Alacant està bé, veig sí. Que t'ha desaparegut lo de Beneixama de la biografia.
2: I ara és una biografia Alacant. Viva.
1: Ah, clar, ja ho veig.
2: Va sense...
1: Ja ho veig, ja. I que ens parlarà, bueno, de la seva obra, bàsicament de tres llibres, Gegants de Gel, que presentarem
3: presentat
1: a la biblioteca, Serem Atlàntida i Terminus. Hi ha alguna altra obra pel mig? Bueno, la primera, Intercanvi
2: és anterior a...
1: És anterior a Gegants de Gel. Uh-huh. És del 2007.
2: Exacte,
1: Premi sí. Ciutat de Xàtiva.
2: Uh-huh. Molt bé. Sí, sí.
1: Sí. I després has fet alguna cosa, també.
2: Sí, he publicat un assaig breu sobre literatura de Trieste a la Universitat de Barcelona. I també vaig publicar a la Universitat de València un estudi sobre un escriptor de la Renaixença, que és Joan Baptista Pastor Aicart, al 2010.
1: Ah, està bé.
2: Això són les coses que tinc publicades a banda de coses esperes per ahir. Sí.
1: Articles, etc. Bon dia, Joan, que no estic
3: molt bon dia, molt bon dia. Què tal? Vull dir, estic content de tindre el Joan Benesiu avui aquí, perquè a casa nostra és un mite el Joan Benesiu. Sí, perquè des de que vam descobrir Gegants de Gel, vull dir, ens va impactar, és un llibre que realment ens va impactar molt i que vam pensar, ostres, feia dies que no veiem una obra en valencià com esta, no?
1: Feia
3: dies de tant de pes. Vull dir que no ens va estranyar gens que Gegants de Gel rebés el Premi Llibreter el 2000, si no recordo malament, 2014, i el Premi Creixells el 2015.
1: El 15 i 16.
3: Exactament. Sí. Escolta'm, Joan, jo...
1: Abans de res, farem un petit currículum.
3: D'acord.
1: Diu que va rebre el Premi Llibreter 2015 i el Premi Creixents 2016, com has dit tu, per Gegants de Gel, editat per Periscopi, amb la qual cosa es va convertir en el primer autor que rep aquests dos guardons per una mateixa obra. Amb Serem Atlàntida, Periscopi 2019, va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura en Llengua Catalana. La seva proposta literària ha estat considerada com un artefacte d'alta volada. Bueno, això em sembla que ho diu el Manuel Baixauli, un altre escriptor valencià, que diu que l'obra de Benesiu és d'alta volada. Com ho diu, amb una imatge? És com l'aigua, o com un oasi en un desert, o alguna cosa semblant. La seva proposta és sorprenent, d'una prosa suggeridora i enigmàtica, que combina amb una veu molt personal i deixa entreveure una literatura ambiciosa, jo diria molt ambiciosa, alhora que plaent. També va guanyar el Premi Ciutat de Xàtiva 2007, com hem comentat abans, amb Intercanvi, editat per Bromera. Després del Premi Ciutat de Xàtiva 2007, com va ser per arribar a publicar Gegants de Gel amb Periscopi? Perquè em sembla que primer tu vas autoeditar l'obra, o com va anar això?
2: La història va ser complexa, no? Bueno, entre mig d'això és quan vaig fer aquell assaig sobre Joan Baptista Pastor Aicart, que va ser publicada el 2010, per tant, diguem, els primers anys vaig estar ocupat en una recerca biogràfica o en assaig, sí. Després vaig escriure una segona novel·la, que era Gegants de Gel, que va tindre sort, tot i que ja tenia una publicació, bueno, dos en aquell cas, no?, amb la de la universitat, però no vaig trobar editor, això és la realitat, no? Vaig passejar per les editorials que coneixia i no, ja sabeu com va la cosa,
1: entre
2: el silenci i el no res, no? Te mous en un terreny absolutament invisible. També vaig presentar a premis que no vaig guanyar, aleshores em va vindre en una de les, bueno, dels jocs que vaig enviar, pues em van proposar una autoedició. No era el que jo volia, però el llibre ja portava 3 anys pegant bacs sense èxit i vaig dir, mira, vaig a fer-ho, vaig a llevar-me-ho de damunt. Sabia que un llibre autoeditat és una, bueno, és una cosa que satisfà en un primer moment però que no arriba a cap lloc, i així ho vaig assumir i ho vaig admetre, no? Però la veritat és que va ser justament publicar el llibre en autoedició, i un exemplar va arribar a Baixauli, a Manuel Baixauli, el va llegir, cosa d'una setmana després em va fer un correu i em va dir, l'has pifiat, has estropejat el llibre, un llibre magnífic, no? I ara ja no n'hi ha res a fer, ja no n'hi ha... Però així tot, va escriure un article al País explicant el que havia passat amb el llibre, i aquest mateix matí vaig rebre 3 correus de 3 editorials que volien el text. Una d'elles era Periscopi, que una setmana després em va dir, el volem publicar, i això és Genes de Gel, un títol distint, algunes coses que van modificar pel procés d'edició, però, diguem, és com navegar amb el vent de la contra, sí, de sobte,
1: sí.
2: Gira el vent,
1: un cop de sort,
2: va a favor, i a partir d'ahí ja, pues, tot ha anat endavant.
1: Sí. Bueno, de fet, hi ha no sé quantes edicions. El que jo tinc és la quarta edició. No.
2: Bé, això vam fer 13. Hi ha 13 edicions de Jones de Gel, ja.
1: Déu-n'hi-do. I està traduït a...
2: No. Genes de Gel no està traduït.
1: Sorprenent.
2: Sí, és un llibre que ha funcionat molt bé, diguem, en el territori català, a nivell de públic, a nivell de crítica també, i de vendes també, però no, ningú s'ha interessat per una traducció. Per contra, serem al Dàntida i Terminus,
1: sí,
2: si estan traduïts.
1: Sí, estan traduïts. Mm-hmm. Bueno, doncs, sí, són aquestes coses que moltes vegades no en sabem explicar, no?
3: Mm. Bé, jo, Joan, et volia preguntar, sí. Tu ets filòsof de formació.
2: Bueno, diguem que he estudiat filosofia.
3: Has estudiat filosofia.
2: Sí, que hi ha un pas entre estudiar filosofia i ser filòsof. Hi ha un abisme o bueno, un territori per explorar, no? Que jo no he explorat, no? Jo he estudiat filosofia, la qual cosa és molt important per a la meva formació i també per a la meva escriptura, però jo no escric llibres de filosofia i per tant no me considero un filòsof absolut.
3: Però evidentment quan vas a la literatura fas un salt del teu camp, diguéssim, habitual, i com es produeix aquest salt, que no és nou, perquè a la literatura és molt freqüent que filòsofs, bueno, hi ha molts exemples, des de Sartre, per dir-ne un, a la Iris Murdoch, etcètera, etcètera, n'hi ha uns quants que han passat del camp de la filosofia a la literatura. Com va anar en el teu cas d'això?
2: Sí, diguem que a mi la literatura m'ha interessat sempre, és a dir, podria dir que jo era una persona interessada en la literatura quan tenia 12 anys o així, vol dir que era un xiquet que llegia molt. La filosofia és una cosa que arriba més tard, evidentment, i bé, diguem, l'interès per la literatura no m'havia desaparegut mai, i després vaig, diríem, que combinar un poc aquelles dues coses, no? El que havia estudiat i llegit, no? Perquè en realitat una carrera és un pas ritual per un lloc institucional, però l'important són les lectures i el que queda de les lectures, no? I aleshores, com que la literatura jo la continuava explorant, pues, vaig agafar per aquella via del mig, no? De fer una literatura però que tinguera un contingut en relació al pensament o a la reflexió que sempre m'ha interessat, i m'he sentit més lliure, no?, escrivint literatura que no filosofia. Exacte. Perquè la filosofia requereix un rigor i a mi m'agrada inventar, no? I a la filosofia has d'imaginar, però potser no tant inventar, no sé.
1: Bueno, de vegades dono la sensació amb els teus llibres que el tema principal és un tema filosòfic, una reflexió històrica també, i que l'argument ha vingut una mica a posteriori, com posat per encaixar totes aquestes peces, no només aquestes dues, sinó moltes més que n'hi ha del puzzle. No sé, això sí, això és una impressió com a lectora que jo tinc, que la qual cosa no vol dir que sigui un demèrit en absolut, no? És la teua manera personal. I no m'agrada dir novel·les dels teus llibres, perquè és un gènere híbrid entre l'assaig i la novel·la, no? Què opines d'això? Sí. A veure com ho veus.
2: Bueno, jo sí considero que el que faig són novel·les, en tant que a la novel·la, diguem que cap tot, no? Bueno. I això ho veia. Ho va explorar Cervantes i després ho apareix, no? Jo que sé, en els escriptors que a mi m'interessen, per exemple, Milan Kundera, no?, que parla de la novel·la com un artefacte o un captor, d'on se poden fer moltes coses. I crec que això per a mi serveix per a poder reflectir un poquet de l'estat mental o l'estat existencial, podríem dir, de la nostra vivència actual, no? De passar d'aquí a allà, tindre dubtes, intentar fugir del dogmatisme, etc. És veritat que jo partís d'una idea, moltes vegades d'un concepte, no? Per exemple, el concepte de resistència o el concepte de frontera, i a partir d'ahí vaig enllestint la història, però no és tant que o sigui, jo no me preocupe molt per l'argument de la novel·la, però no és que l'argument, diríem, arribi a posteriori, sinó que l'argument va fent-se al moment
1: que jo
2: desenvolupe la idea, no? Sí. La idea està aquí. Jo no faig una planificació de la novel·la de forma que jo sé com ha d'acabar i tot això, i el que he de dir a cada capítol me moriria d'avorriment. Jo tinc una idea i tinc un personatge o així, i comença a estirar i comença a gaudir, no? Realment, per a mi el procés d'escriptura és un procés de gaudi, perquè m'ho passa molt bé escrivint. Clar, clar. I no sé molt bé què va passar amb els personatges. Sí que tinc aquella idea que tu comentes, sí, com a referència, de no despistar-me d'on vull anar, i també em serveix molt això per a després en les relectures i les reescriptures podar, diríem, les excrescències que se'n van, les digressions que se'n van massa de l'arbre.
1: Bueno, ets un escriptor de brúixola, que es diu, no?
2: Sí,
1: hi ha els de mapa i els de brúixola. Tu ets els de brúixola.
2: Sí, totalment, sí.
1: Bueno, la qual cosa està molt bé, perquè les coses que no quadrin totes perfectament, a la vida no quadra res. I si tu intentes reproduir retalls de vida, sí, de vida individual, vida social, històrica, etc., jo penso que és el més adient.
2: A mi em van irritar les coses, o sigui, com a lector a mi m'irrita un poc quan tot està perfectament encaixat,
3: sí, tot quadrat,
2: sí, perquè, sí, bueno, no passa res, o sigui, és una forma d'escriure, sí, i és satisfactòria, sí, per a molts lectors, però jo dic, ostres, si és que a la vida no quadra res, o bueno, res,
1: o quasi res,
2: quadren poques coses, n'hi ha coses, com a mínim, hi ha coses que nosaltres no podem explicar, no? I això, per exemple, no, a Terminus, no, hi ha aquella història dels vídeos, què tal? I què passa ahí? Jo què sé, jo no sé, sí, no sé què passa en la vida, sí, o després, ahí tampoc.
1: Però t'agrada molt barrejar també la ficció i la realitat.
3: Sí.
1: Jo crec que en algun lloc vaig llegir que un dels teus referents era Vilamates. Potser, bueno, és un escriptor que segueixes.
2: Que aprecio, que aprecio.
1: Que aprecies, sí, sí, a part de, sí, sí, a part de Sebald, sí, que l'empremta de Sebald...
3: Hi ha molt Sebald a la literatura.
1: L'empremta de Sebald és molt important, molt important. Però, clar, Sebald és un escriptor molt important, també. Estaria molt bé una tesi sobre Benesiu Sebald, punts en comú i divergències, etc, etc. Algú se li podria acudir.
3: Perquè enllaçant amb això de Sebald, com definiries el teu estil? Quina és la teva manera d'escriure? Més que res pels lectors que no han llegit a Sebald.
2: Ja, bueno, Sebald és un escriptor difícil, no és un escriptor, és un escriptor que a mi m'interessa molt i sense dubte és molt important per a mi, perquè hi ha un abans i un després de la meva lectura de Sebald. El cas és que jo vaig descobrir o vaig llegir per primera vegada Sebald quan havia finalitzat d'escriure Intercanvi. Just, sí. Estava en la part final, potser, i aleshores vaig començar a llegir Austerlitz, no? És a dir, vaig començar pel final,
1: pel final, per l'últim,
2: que és l'últim llibre de Sebald, i que és probablement el llibre també més assequible i on hi ha un pes d'una narració més important que no en els altres, no, anteriors. Aleshores, quan jo llegia aquell Sebald, m'emocionava perquè eren moltes de les coses que jo havia volgut expressar o així, que jo veia que tenia punts en contacte amb ell, però clar, jo era d'una profunditat i densitat, i va passar una cosa molt curiosa, i és que en Austerlitz, al final de la novel·la, el personatge va a París a un pis que havia sigut un pis del seu pare i que estava situat en un carrer, diguem, que fa cantó en un altre, no? I a Intercanvi, el meu personatge viu en eixe cantó.
3: Okay.
2: És a dir, estan a dos portes l'un de l'altre. I això, que ja estava escrit, saps? Trobar-ho ahí en un llibre que t'ha impactat, dic, no sé, me va semblar una coincidència o una no coincidència, no sé, algo estrany.
3: Està bé, està
2: així,
3: bé.
2: La pregunta que em fas, jo diria jo que la meva literatura és una literatura existencial, no sabria definir-ho d'una altra manera. No és una literatura històrica, sense dubte, tot i que la història té un pes fonamental, no, en els llibres, però els llibres succeeixen en el present, no? La diferència, una novel·la històrica sempre s'ambienta en un lloc i tal. Aquí veiem personatges que tenen problemes d'avui, que són problemes nostres, una certa desorientació moral o existencial, i per a tractar d'aclarir-se anem al passat i recorrem un passat i una història que fa que puguen tindre alguna llum al voltant d'algunes coses sobre les que se troben perduts, i aquestes coses de les que se troben perduts no saben molt bé quines són. Per tant, la novel·la té aquest punt de desorientació,
1: sí, i que això li dona misteri, i intriga, sí. Una certa intriga, no?
2: Sí.
1: L'estructura, especialment de Gegants de Gel, s'assembla molt a la dels Emigrats. No sé si està traduït en català, jo el vaig llegir en castellà fa molts anys, este llibre, i quan vaig començar a llegir Gegants de Gel, dic, ostres, quina estructura més semblant a la de Sebald. A part de que la citació que hi ha al principi dels Anells de Saturn, que just aquesta frase, aquest paràgraf, millor dit, jo el tenia subratllat de Sebald. I m'encantava. Jo pensava, aquí hi ha un llibre. Aquí hi ha un llibre. Però jo no el vaig escriure mai, no? I llavors, al llegir-ho, dic, ostres! Bueno, va ser també una casualitat d'aquestes que em va fer molt feliç. I jo crec que Gegants de Gel, dels teus, és el meu llibre preferit, però pot ser perquè és el primer, i clar, quan descobreixes un autor que t'agrada, doncs el primer llibre marca més que els posteriors, però i a més per la coincidència aquesta també del tal. Jo et volia preguntar pel títol, que el títol el trobo perfecte pel llibre. Ja sé que abans hi havia un altre, Els passejants de l'illa de Xàtiva. Jo crec que amb aquell títol el llibre no anava enlloc, però amb aquest, en canvi, prenia una volada molt gran. Explica'ns una mica el títol.
2: Però abans vull dir una cosa sobre els emigrats, no? Que has comentat. És que jo, me va impactar tant la literatura de Sebald que vaig dir, vaig a guardar-me un llibre sense llegir per a quan puga. Per a quan puga no, perquè podia haver-lo llegit. I és l'únic llibre de Sebald que jo no he llegit.
1: No l'he llegit. Què dius ara?
2: No l'he llegit. Pues, no l'he llegit.
1: L'estructura és calcada, eh?
2: Bueno, pues mira, no l'he llegit. És veritat. O sigui, estic arriscant perquè, clar, podria vindre algú, anem a dir, i cegar la meva vida, i jo no podria, i no haguera llegit mai Els Emigrats, però jo el tinc ahí per a poder gaudir-lo en un moment donat, i estic confiant en que la meva vida serà llarga, com a mínim, un poc més. Però sí, ara m'ho dius i, bueno, dic, vaja, caram, no... Sí, perquè no m'ho havia dit mai això ningú dels Emigrats. He llegit tots els altres, tota la resta de Sebald l'he llegida. Tota la resta, excepte aquest llibre que tinc a casa.
1: Bueno, doncs te guardes la cirereta del pastís.
2: Sí, perfecte. Sobre el títol que me comentes...
1: Gegants de Gel.
2: Jo soc segurament roïm per a posar títols. El primer títol de novel·la que he posat és Terminus, tots els altres me'ls ha posat algú de forma diferent. Havia posat el títol dels passejants de l'illa de Xàtiva, que m'apetia recuperar aquella cosa que a la Terra de Foc se li havia anomenat l'illa de Xàtiva, i després això no em va ser tret després de la guerra de successió, no? per els Borbons, i bueno, volia fer aquest gest de memòria, no? Però és veritat que els passejants de l'illa de Xàtiva, al col·locar el nom de Xàtiva, pareix que tot queda vinculada
1: massa
2: a
1: un
2: localisme, i quan vam fer l'edició de Periscopi, pues sí, l'editor m'ho va fer veure això. Jo no estic apegada a les coses que faig d'aquesta manera tan dogmàtica, aleshores el vaig anar pensant, però tampoc tenia una solució, i va ser Manuel Baixauli el que va posar el títol aquell. És
1: és
2: un títol de Baixauli que m'agrada molt, perquè així ell col·labora un poc en un llibre que ha arribat a on ha arribat gràcies a ell, perquè si no hauria arribat mai ell. Així este títol el va posar Baixauli i hem anat amb ell.
1: És preciós, ja el vam comentar al Club de Lectura.
3: Serem
1: Atlantida.
3: Jo et volia, però...
1: Només 5 cèntims dels 3.
3: Bueno, perquè és una cosa comú als 3. En realitat, bueno, diu el teu amic Antoni Martí Monterde que tot viatge comença a una biblioteca o a una llibreria i acaba a una biblioteca o a una llibreria. Sí. Però és que els teus llibres són una llibreria. No, vull dir, jo els veig com una llibreria. Hi ha tanta referència literària,
1: jo diria que són com una enciclopèdia cultural del segle XX.
3: Sí. És ben bé així o...
2: Bé, a mi això m'arriba, aquesta influència m'arriba de Vilamates probablement, que m'ajuda a treure-li pes al pes que li ha fet Sebald de l'assumpte. Vilamates és més lleuger, no?
4: Sí,
2: en un sentit,
4: sí.
2: Però és un escriptor que fa referències a altres llibres i,
4: sí, sí.
2: I jo he après molt en aquest tipus de llibres, no sols en els d'ells, sinó en els escriptors que citen altres llibres. I clar, això a mi m'ha obert portes. Per exemple, Sebald jo l'he après o l'he arribat a ell gràcies a Vilamates. Que Vilamates em descobrirà Sebald em va fer confiança per a poder també jo desplegar aquesta estructura que n'hi ha i no fer-la invisible, sinó fer-la visible. Mm-hmm. És a dir, si jo utilitzo una tècnica o alguna cosa que he llegit a un escriptor, per què no nomenar l'escriptor? És molt probable que un lector desconega l'escriptor i que li importe no res, no? És a dir, que diga, i a mi què m'està explicant este senyor si jo no sé qui és ni... I, però bueno, no passa res, si no t'interessa pues el passes i au,
1: i si no busques i tens una altra capa de lectura
2: I si de cas, pues, si t'interessa és aleshores que tens una porta oberta a algo que probablement desconeixies o bé del cine o bé de la literatura o així. Però això m'agrada fer-les referències no per res, sinó per diríem mostrar per el mapa per el que jo camine amb la brúixola, però al final per darrere hi ha un mapa, no? I el mapa aquell pues està ple d'aquest tipus de fites literàries de les quals m'agrada.
3: Sí, però s'ha de tenir també el punt correcte per posar-les, perquè si no pot semblar molt pedant, segons com.
2: Sí,
3: no?
2: Probablement algú li ho sembla, ho comprengui així, no? Bueno, aquí està, per exemple, no? Si algú no coneix Gombrowicz, no?
1: Mira,
2: i anomena Gombrowicz, pues, a mi què m'importa Gombrowicz? Bueno, vale, pues a tu no t'importa Gombrowicz, però a mi sí. O sigui, jo, i com que a mi sí m'importa, doncs el pose i ja està, no passa res.
1: Escolta, ara que dius lo de Gombrowicz, jo tenia una pregunta. Quin paper juga aquest escriptor polonès a Gegants de Gel? Perquè potser és un dels més importants, per dir-ho d'alguna manera, tots els que cites.
2: Sí, Gombrowicz és un escriptor complex en un sentit. A mi m'impactava molt de Gombrowicz la seva biografia, no? És a dir, la manera d'arribar a Argentina i la manera de quedar-se en Argentina. Un tio que se'n va en un transatlàntic per a fer de periodista, no? De cobrir un viatge, val? I quan està en meitat de l'Atlàntic, arriba, això és finals d'agost de l'any 39, quan arriben a Argentina ha començat la guerra. Quan arriben a Buenos Aires ja ha passat l'1 de setembre i aleshores ha començat la guerra. I clar, ell diu, la guerra comença amb Alemanya invaint Polònia, que és el seu país. Per tant, ell no pot tornar còmodament a Polònia i decideix...
1: És un exiliat, no?
2: Sí, es queda allí a Buenos Aires momentàniament. Però clar, momentàniament la guerra dura molt de temps i ell, pues, allí fa vida i aquest momentàniament es converteixen en 24 anys, no? Aleshores, un tio que juga als escacs, a mi m'agraden molt els escacs, escriu coses molt particulars, Ferdidur, que Transatlántico, Cosmos, no sé, i
3: la famosa aquella de Contra los Poetas.
2: Sí, una conferència
3: de Contra los Poetas.
2: Sí, també és molt divertit.
3: És espectacular.
2: Traduir és molt divertit. Per exemple, ell arriba allí sense saber castellà i ell amb l'ajuda dels amics van traduint els seus llibres al castellà sense... Aquells no saben polonès i ell no sap castellà i van traduint-se les coses, el que deixa la literatura en un moment de vivesa i de canvi que a mi m'agrada molt, que li lleva transcendència. Sí, m'agrada, o sigui, el personatge, i no podia fer un llibre que connecta, diguem, Argentina amb Polònia, no? Que és Gegants de Gel, sense utilitzar la història de Gombrowicz, no? Quan ell se'n va i té aquella anècdota que van a acomiadar-lo al port i ell diu, no se olviden de matar a Borges, que és el gran factor de la literatura argentina, no?
1: Crec que això surt a Gegants
2: de Gel,
1: que
2: sí? Sí, comptant,
3: sí.
2: Clar, és que volia contar-ho ahir.
3: Tornant al tema del viatge, perquè tots els llibres en realitat són un o diversos viatges.
2: Sí.
3: El viatge, des del teu punt de vista, és sempre una fugida?
2: No sé si una fugida, però com a mínim és un detonant per a l'aparició de les històries, no? Jo he viatjat bastant, diguem, però sobretot m'ha interessat en el viatge el fet que el viatge m'ajuda a fabular. sempre m'ha resultat una porta oberta a l'estimulació de la imaginació. No sé, quan estàs a casa podries també imaginar moltes coses, no? I m'agrada aquest contrast de les persones que poden imaginar sense eixir de l'habitació, que me pareix genial. Però a mi m'ajuda a activar la curiositat per les coses, no? I aleshores m'apeteix que els personatges meus estiguen en un viatge, no? Però clar, és un viatge un poquet incòmode perquè ells no saben per què han anat i tampoc saben quan van acabar exactament del viatge, de forma que el viatge representa per a mi la inquietud, no? I la dificultat per a arrelar en un lloc, mm-hmm. saps? I de poder fer la teua vida en... A mi m'ha esgotat un poc aquesta literatura, diguem, que vol explicar l'arrel i no vol eixir del lloc perquè vol... Bueno, diguem, nosaltres tenim un dèficit històric, no? Perquè no se'ns ha permès expressar-nos com volíem durant segles i per tant fa falta aquesta literatura que explique l'arrel, però a mi m'ha vingut d'una altra cosa en el cap i aleshores m'ha apetit més explicar la inquietud i el neguit del existencial en el que es movem les persones ara en els començaments del segle XXI i sempre m'ha paregut que el viatge, a banda de ser literàriament atractiu, pues té aquella cosa de que els personatges no paren quiets. No poden estar-se quiets i claro, aquesta desorientació de vegades que porten, pues és la desorientació que jo vull traslladar a la pròpia novel·la.
1: No, jo volia que ens fes 5 cèntims de Serem Atlàntida i 5 cèntims de Terminus una mica més que l'argument, que això no és mai el més interessant i que el que a nosaltres tampoc ens interessa més, sinó la manera de contar, l'estil, tal. I la reflexió que hi ha de fons, les idees.
2: Sí, diguem que Serem Atlàntida és una novel·la que parla de la frontera i que parla del simulacre, no? Aquests són els conceptes que a mi m'interessaven quan vaig escriure Serem Atlàntida, sobretot el concepte de simulacre, que després potser s'aprofundeix un poquet en Terminus, però simulacre vol dir... les persones creiem que estem desenvolupant d'una vida autèntica i volem reclamar aquesta autenticitat per a nosaltres, però la veritat és que l'autenticitat està difícil de trobar perquè tot s'ha escrit, tot s'ha dit, tot s'ha visitat i clar,
3: tot és mentida.
2: I tot és mentida i tot és una
3: això és molt Berghardt, això,
1: també,
3: és
1: que també
2: també és així. Clar, ho veiem més encara en un món en què tot el que és resultat virtual se converteix en real i el que era real desapareix, no? Clar, aleshores, els personatges assisteixen a un concepte de simulacre, o sigui, poden visitar unes ruïnes que en realitat són una falsa ruïna, però que se venen com una ruïna verdadera, no?
1: Aquí estaria també la diferència entre el que dius, entre el turista i el viatger, no?
2: Sí, diguem, tots nosaltres volem ser viatgers, perquè és una paraula molt més romàntica, evidentment, i no n'hi ha, o sigui, el romanticisme continua afectant a les nostres vides i volem genuïnament viure així, però la realitat és que tots nosaltres, no tots, però una immensa majoria de nosaltres, quan viatgem com a turistes. Posa't una motxilla en l'esquena o ves amb un viatge més programat, però la realitat és que aquests puestos ja s'han descobert, no? I aleshores a Serem Atlàntida m'apetia fer aquesta reflexió un poc al voltant de què passa en Europa, de què significa per a nosaltres les línies geogràfiques, què significa els territoris de frontera on tot se barreja. Trieste és superimportant en Serem Atlàntida, que és per a mi la ciutat metàfora d'Europa on tot se barreja, el món eslau, el món germànic, el món latí.
3: Aquí és una altra que has llegit a Magris.
2: Sí, també és un autor que m'interessa molt, clar. Aleshores, tot això és el que se pot veure en Serem Atlàntida. Uns tios que fugen, anem a dir així, per el meridià de París, un meridià oblidat, no? Tot el món coneix el meridià de Greenwich, però ningú coneix el meridià de París. El meridià de París és la ruta que segueixen els meus personatges, que sempre van per llocs secundaris, per fora. I en un moment donat, quan travessen el paral·lel 45, reben una radiació de l'est, i el paral·lel 45 els desvia del rumb i van a parar a Trieste, que té una relació amb alguns dels personatges que viatgen, no? Ese seria un poquet del marga on se mou Serem Atlàntida, val?
3: Sí.
2: En el cas de Terminus, la cosa va sobretot al voltant de la qüestió de les ruïnes, no? D'una meditació sobre què signifiquen les ruïnes i què significa la nostra forma d'habitar les ruïnes, no? De viure en les ruïnes. Ruïnes industrials, projectes inacabats, coses que han estat en l'interès de les persones que han marcat la seva vida, però que després han descabalgat per un motiu o per un altre, no? Això ho faig, diríem, agafant com a fil conductor un projecte que jo desconeixia i que vaig aprendre, pues,
3: de la mar Mediterrània,
2: d'aquell enginyer alemany que era Hermann Sorgel, que va voler tancar l'estret de Gibraltar, dessecar la Mediterrània i guanyar terreny a la mar per a poder utilitzar aquell concepte que Hitler va utilitzar per a la guerra, que era el de Lebensraum, no? el territori vital que els alemanys necessitaven, pues este senyor va pensar que podien agafar-lo Europa sencera de la mar, evitar així la guerra, construir una mega central hidroelèctrica, i era un projecte tan boig, que me va deixar totalment... Que això havia estat en la taula dels governants, i que havia estat pensant-se si se feia o no se feia. No sé, era molt bèstia, sí.
3: Hem d'anar acabant, perquè el temps a la ràdio sempre és just. No sé si vols comentar...
1: No, digues alguna cosa que tu vulguis dir que no t'hagin preguntat.
2: No sé, m'ha paregut que heu donat una intensitat a les preguntes i no sabria, però bueno, la veritat que jo crec que sí. Què podríem dir? Són novel·les diferents, elles sí, són novel·les diferents, però formen part d'una única novel·la, en un sentit, no? Que és una novel·la que parla de les meves preocupacions i de les meves troballes de coses, perquè si algú vol ser escriptor ha de llegir, i jo estic tot el temps llegint. No se pot escriure sense llegir, i en la lectura un va trobant coses noves, autors nous, autores noves, coses que te criden l'atenció i que després, pues, tu pots anar incorporant a la teva literatura, que per tant no sé a on anirà a parar. Sí que sé que vull continuar-la, clar.
3: Està bé, en aquest sentit, això que dius ara no recordo qui, però va haver-hi algú que va dir que per escriure un llibre se n'havien d'haver llegit 500. Sí. Ara no recordo qui ho va dir, però algú...
2: És possible, i això vol dir molt de temps.
1: Sí.
3: Moltes gràcies, Joan.
1: Moltes
3: la veritat
1: gràcies.
3: És que ha estat un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: I ja sabeu, Joan Benesiu, un escriptor d'alta volada, com hem dit al començament, d'una mena de literatura que avui dia, i més en català, no es practica, no es fa ni en català, ni en castellà, ni en moltes altres llengües europees.
2: Bueno, moltíssimes gràcies, a vosaltres per convidar-me i per haver llegit també tots aquests llibres meus.
3: Gràcies i bon dia.
4: Ja saps què faràs aquest estiu? Arriba l'estiu jove 2026 de Vinaròs.
5: Del 6 al 31 de juliol, de 9 a 13 hores, t'espera un munt d'activitats per a passar-ho en gran. Excursions, pàdel indoor, kayak, teatre, pàdel, surf, robòtica, impressió 3D, escape hall, escalada i molt més.
4: Si has nascut entre 2010 i 2013 i estàs entre primer i quart d'ESO, este és el teu pla perfecte per a l'estiu.
5: Fes noves amistats, viu noves aventures i gaudis d'un estiu inoblidable.
4: Estiu jove 2026 de Vinaròs. Este estiu, l'aventura comença amb tu.
6: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
7: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
8: Benicarló viurà la màgia de la nit en vela el divendres 10 de juliol. De les 8 de la tarda a la 1 de la matinada, els carrers es convertiran en un gran escenari a cel obert. Circ, música, dansa, màgia i teatre ompliran cada racó de la ciutat en 6 hores inoblidables. Vine i deixa't sorprendre. Benicarló no és mida, és viu. Ajuntament de Benicarló.
9: Este estiu, la festa es viu a Sant Rafel del Riu.
10: You know?
9: Del 10 al 19 de juliol arriben les festes majors en honor a la Mare de Déu del Carme. 10 dies de tradició, convivència, emocions i nits inolvidables amb les millors orquestes i rebetlles. Vine a gaudir de les festes majors de Sant Rafel del Riu 2026. Un missatge de l'Ajuntament de Sant Rafel del Riu.

Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 6 de juliol de 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. Es comencem la setmaneta a la província de Castelló, que ha viscut un cap de setmana especialment complicat a causa de la segona onada de calor amb diversos incendis forestals i de vegetació que han obligat a mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències. Entre divendres i dissabte es van registrar fins a 7 incendis en diferents punts del territori amb focus destacat a Peníscola, Culla, Nules, Sant Jordi, Almassora i Benicàssim. La majoria van poder ser extingits o estabilitzats gràcies a la ràpida intervenció dels bombers, encara que les altes temperatures, el vent i la baixa humitat van mantindre un risc molt elevat durant tot el cap de setmana. La situació més preocupant es va produir diumenges amb el gran incendi forestal declarat a Soneja, que va evolucionar ràpidament cap al terme d'Azuévar i va obligar a decretar la situació 2 del pla especial davant el risc per la població. L'avanç de les flames va fer necessària l'evacuació preventiva d'unes 500 persones d'Azuévar i la incorporació de la unitat militar d'emergències, a més d'un important desplegament de mitjans aeris i terrestres. Durant la matinada i el matí d'este dilluns, les condicions meteorològiques més favorables amb una

0: major humitat i menys vent han permès a l'equip, als equips d'extinció frenar l'avanç del foc i consolidar part del perímetre. No obstant això, l'incendi continua actiu i ja ha afectat prop de 166 hectàrees entrant principalment al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Els serveis d'emergència mantenen un ampli dispositiu sobre el terreny amb prop de 250 efectius i nombrosos mitjans aeris davant la previsió que l'augment de les temperatures i les ratxes de vent al llarg del dia puguen complicar novament les tasques d'extinció. I passem al municipi, i és que Vinaròs termina la adequació de la plaça Comte Benavente. Els treballs han suposat una inversió aproximada de 40.000 euros per a la millora de l'accessibilitat de la plaça. Obres i serveis han finalitzat els treballs. Aquest espai es trobava amb zones de la superfície aixecades i amb irregularitats a causa de les arrels dels arbres que podien provocar caigudes als veïns, especialment amb les persones amb mobilitat reduïda. I passem al poble del costat, i és que Compromís Benicarló critica la manca d'informació a la ciutadania durant l'incendi del Corral de Petiquillo. Núria Aixem demana revisar els protocols de comunicació municipal davant situacions d'emergència i recorda que fa 3 anys que no es neteja la zona afectada. Compromís Benicarló lamenta aquesta manca d'informació facilitada per l'equip de govern a la ciutadania durant aquest incendi forestal, que va afectar especialment el terme municipal de Peñíscola i va obligar a desallotjar diverses vivendes de la urbanització Vista Mar. I d'això ens parla la regidora de Compromís, Núria Isern.
1: Des de Compromís Benicarló ens agradaria ficar en valor la gran feina que van fer els serveis d'emergència, els bombers, els cossos de seguretat i tots els efectius que van intervindre el passat divendres i dissabte en l'extinció de l'incendi ocorregut al Corral del Petiquillo. Pensem que el desallotjament preventiu que es va fer dels veïns del Corral del Petiquillo, de la part de Benicarló, doncs, que va ser molt encertada, ho agraïm moltíssim, però el que avui venim d'alguna manera a denunciar és que no vam tindre cap tipus d'informació als veïns i veïnes de Benicarló. En cap moment, ni per xarxes socials ni a la web de l'Ajuntament se'ns va informar del que està succeint en aquesta zona. Pensem que és molt important que el nostre municipi, que els nostres veïns estiguen informats del que passa davant d'una emergència, però també per saber el que tenen que fer o el que no, i pensem que s'hauria de revisar el tipus de protocol que hi ha a l'hora de que els nostres veïns i veïnes puguen estar informats d'aquestes coses. De la mateixa manera, també ens agradaria denunciar que alguns veïns ens han comentat que des de fa 3 anys que la zona de boscos del Corral del Petiquillo doncs, no té cap tipus de neteja, cosa que pensem que és fonamental per a la prevenció de riscos d'incendis.
2: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola. El más grande de España y el tercero de Europa. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. O sube a la Torre Mirador y podrás ver todo el laberinto desde 8 metros de altura. Abierto los fines de semana de 10 a 19 horas y todos los días durante Semana Santa. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Te esperamos en el laberinto de Peñíscola. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
3: Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: San Mateo, cae el sol.
5: Tardeos chill en el jardín de... Bodegas Besaldoc Baix en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación. 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegues.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
6: Sube la vibra, se siente distinto en San Mateo.
0: Y continuemos, manamos al sur de la provincia, y es que el Port de Peñíscola incorpora una planta solar que reduirá el 80% de la factura energética de la cofradía dels pescadors. La Generalitat ha finalitzat la instal·lació d'una planta fotovoltaica al Port de Peñíscola, una actuació que ha suposat una inversió de 100.000 euros i que permetrà avançar en l'eficiència energètica de les instal·lacions portuàries i en la reducció de les emissions contaminants. I el cap de setmana, durant el segon fòrum de Diputacions, Cabildos i Consells que es va celebrar, Marta Barrachina, presidenta de la Diputació, deia això sobre convertir la província al bressol del municipalisme d'Espanya en un model polític que apela al poder. I això és el que deia la presidenta.
7: Durante estos días, Castellón ha sido mucho más que la ciudad que nos acoge. Ha sido la ciudad del municipalismo provincial español, la casa de las diputaciones, de los cabildos, de los consejos y de las juntas generales, la casa de quienes creemos que ningún territorio puede quedar atrás y que las oportunidades deben llegar a todos los rincones de España. Quiero daros las gracias a todos, sobre todo a todos los compañeros que habéis recorrido muchos kilómetros para estar hoy aquí, os lo agradezco de corazón. Permitidme también que tenga un reconocimiento especial para todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Al equipo nacional, a todo el equipo provincial que tengo el honor de presidir. Los dos equipos han trabajado mano a mano durante semanas para que este foro fuera una realidad. Y especialmente las gracias hoy van a ti, presidente. Gracias por impulsar esta iniciativa, gracias por apoyarla y, sobre todo, gracias por hacer posible que Castellón durante dos días haya sido la casa del municipalismo provincial de España. Gracias.
0: A més, també va fer declaracions sobre les inversions que s'han fet per part de la Diputació als 135 municipis de la província de Castelló. I això és el que ens deia la presidenta Marta Barrachina.
7: Cada día nos aumentan las competencias, los contratos se encarecen y damos muchos más servicios a nuestros vecinos y vecinas. Hemos tenido que hacer más con menos y aún así lo hemos conseguido. Nunca, nunca la Diputación de Castellón había invertido tanto en los 135 municipios de esta tierra, porque donde otros ponen excusas, nosotros hemos puesto soluciones. Por eso somos las diputaciones mucho más que una administración. Somos, presidente, una de las mayores fortalezas que tiene el Partido Popular, porque allí donde gobernamos demostramos que otra forma de gestionar es posible, y esa gestión útil, cercana, responsable es también la mejor campaña electoral que le podemos hacer a nuestro partido político. Y es esa nuestra forma de entender la política. Mientras otros se enfrentan territorios, nosotros hablamos de personas. Mientras otros levantan muros, nosotros construimos puentes. Mientras otros utilizan las instituciones para delinquir y para dividir, nosotros trabajamos para que las instituciones les sean útiles a los ciudadanos.
0: I passem a les farmàcies de Guàrdia. A Vinaròs, la farmàcia Guimerà, a la plaça Iglesia, i a Benicarló, farmàcia Borrillo, al carrer Cura la Junta número 37. Que tingueu molt bona vesprada.